0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
2: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
1: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
4: Un día más en Fitbuy Radio.

0: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
1: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
0: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CIBU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fibui.com.
4: Un día más en Fitwi Radio.

0: arriben les festes a Son Serra de Marina, del 25 de juliol al 3 d'agost a Son Serra. Concursos d'escacs i de castells d'arena, jocs infantils, gincanes i pujada al pal ensabonat, concurs de truites i coques dolces i salades, sopar i cinema a la fresca, a Mollada d'Anneres. I el dissabte, dia 1 d'agost, l'espectacular Nit dels Joves amb música i DJs en directe i més, molt més. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. Del 25 de juliol al 3 d'agost, festes d'estiu a Son Serra de Marina.
1: Cada dia li decimos hola.

0: Nos estamos convirtiendo en una familia numerosa y es que cada día somos más. En esta radio número uno, cada día tenemos más canciones para ti, éxitos, artistas, los números uno de todo el mundo que suenan aquí antes que en ningún otro sitio. Este es un buen momento para seguir adelante con otro número uno.
1: Arriben les festes a Son Serra de Marina, del 25 de juliol al 3 d'agost a Son Serra. Concursos d'escacs i de castells d'arena, jocs infantils, gincanes i pujada al pal ensabonat. Concurs de truites i coques dolces i salades, sopar i cinema a la fresca, a Mollera d'Anneres. I el dissabte, dia 1 d'agost, l'espectacular nit dels joves amb música i DJs en directe i més, molt més. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Maria Lida. Del 25 de juliol al 3 d'agost, festes d'estiu a Son Serra de Marina.
2: Bilbiradio.com. Sintoniza la diferència.

0: Arriben les festes a Son Serra de Marina, del 25 de juliol al 3 d'agost a Son Serra. Concursos d'escacs i de castells d'arena, jocs infantils, gincanes i pujada al pal ensabonat. Concurs de truites i coques dolces i salades, sopar i cinema a la fresca, a Mollada d'Anneres. I el dissabte, dia 1 d'agost, l'espectacular Nit dels Joves amb música i DJs en directe i més, molt més. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. Del 25 de juliol al 3 d'agost, festes d'estiu a Son Serra de Marina.
1: En el restaurante Krishna, en Puerto Portals, todo sabe a India. Aromas, especias y sabores que se quedan en tu paladar. El auténtico sabor de la India en cada plato. Si buscas el auténtico sabor hindú, Krishna es tu destino. Masala, pasanda y una carta sorprendente preparada con productos frescos y de primera calidad. Restaurante Krishna, en Puerto Portals, locales 80 y 81. Síguenos en @KrishnaMallorca.
2: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Feedway Radio 103.9 FM.